0: Mediodía en Radio Nacional, Comunidad Valenciana.
1: Empezamos el magazine y lo hacemos con un grave problema que sufren miles de jóvenes afectados por la dana. Tras las riadas, un tercio de niños sufre trauma o miedo a la lluvia y el 24% tiene problemas para conciliar el sueño, así como la mitad sufre retrasos en su aprendizaje. La principal preocupación de las familias es el estado emocional de sus hijos. Por este motivo, hoy Torrent ha acogido unas jornadas que pueden ayudar a entender mejor por qué situación están pasando los jóvenes y para saber cómo ayudarles en situación límite.
2: La salut mental dels joves s'ha convertit en una de les grans preocupacions socials dels últims anys. Una realitat que s'ha vist accentuada després de l'impacte emocional que va deixar la dana en moltes famílies de l'Horta Sud. Per això, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha organitzat avui una jornada formativa en Torrent sobre la prevenció del suïcidi en la joventut. Una iniciativa que ha despertat un gran interès entre professionals de l'educació, la sanitat, els serveis socials i també el teixit associatiu. Per a conèixer els objectius d'esta trobada i la situació actual dels joves de la comarca, saludem ara el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Yolanda.
2: Conta'ns com naix la iniciativa d'organitzar una jornada que siga centrada específicament en la prevenció del suïcidi juvenil.
3: Ah, bueno, això, arrel de la dana, pues bueno, vàrem viure el 29 d'octubre la major catàstrofe, no?, que s'ha pogut viure. En aquest moment es posem a treballar Save the Children, Universitat de València, junt a la Mancomunitat, per a fer un estudi de l'impacte psicològic de la dana en la infància i la joventut. El resultat que dona aquest estudi pues és prou impactant. D'ahí que automàticament se donen compte de que n'hi ha que enfrentar-lo de cara i agarrar la realitat, no? I mirar la realitat i enfrentar de cara el problema tan greu que tenim. Mm. Aleshores, se comença a preparar aquestes jornades en la qual, pues bueno, sobretot és el mirar, no? També la dana va a obrir unes deficiències que tenim. Tenim unes deficiències que és la part psicològica, a lo millor no s'està treballant en la intensitat que s'hauria de treballar o o de la manera més correcta, no? A vegades els ajuntaments també estem abordant moltes competències impròpies, però també a lo millor fa falta que altres institucions també reforcen la part psicològica, no només els ajuntaments, que se reforce la part psicològica als centres de salut, que reforcen la part psicològica en diferents àmbits, perquè vegem que l'impacte que ha tingut en l'adolescència i la infància és molt gran, aquest impacte. D'ahí que naixen aquestes jornades, junt al recolzament també de l'IBAC, no?, i el seu director, Vicent Ripoll, que ha estat amb nosaltres en el que era aquesta apertura institucional. Jornades en les quals s'han inscrit més de 200 persones, diferents departaments, poden ser departaments de salut, poden ser el que són joventuts de diferents ajuntaments, mancomunitats, psicòlegs, associacions. La veritat és que ha tingut una gran acollida i sobretot el que tenim que tindre molt clar que no és una jornada per un dia, és una jornada per obrir una línia de treball que considerem que és molt important i que cal treballar-la al llarg del temps. D'ahí que els ponents que avui ens han acompanyat siga per una part la Niña Amarilla, que és una sessió de prevenció

0: de suicidis, en que feien de ponents Cristina Martínez, que és periodista i comunicadora preventiva, i després Joana Tomàs, que és psicòloga sanitària i investigadora. I per una altra banda, teníem a Pablo Coca, de Oximorons, que és, pues bueno, és psicòleg clínic i creador de l'univers Oximorons, no? Que és, pues bueno, un divulgador. Més que res és que és un problema que està ahí, que tenim que enfrentar-se a ell, que tenim que abordar-lo i, sobretot, no que no siga una jornada d'un dia. Ajudar, sobretot, els nostres joves en aquesta prevenció del suïcidi. Abordar el tema d'una manera real i efectiva.
1: Clar, perquè parlant de l'impacte emocional que ha tingut la Dana, de quina manera ha afectat ara la salut mental dels joves de la comarca?
0: Bueno, realment ha afectat, jo penso que no només els joves, afecta a tots, ¿vale? En aquest cas, l'estudi està treballant el que és la infància i la joventut. N'hi ha que pensar que el 29 d'octubre varen ser totalment assolats els nostres municipis i el dia següent estaves veient a veïns teus morts en el carrer. Estaves veient que tots els somnis de la teua família havia sigut assolades a casa, havien sigut assolats els comerços, les empreses. Els joves veien aquesta realitat, no? En aquest moment de unió familiar, de veure que la catàstrofe l'estaven vivint els junts. Això fa que aquest impacte siga no només per als adults, sinó també per als adolescents i la infància. Veure les seues escoles totalment destrossades. No n'hi hagués escola durant uns dies, no n'hi hava llum, no n'hi hava gas, no n'hi hava aigua en molts municipis. Realment no estem acostumbrats a tot això. Tot això ocasiona un impacte emocional molt fort dins del que és nosaltres. I després, en el dia a dia, veure pues bueno, que la reconstrucció no és lo ràpida que tot el món voldríem, perquè no és lo ràpida que tot el món voldríem, costa molt, no?, assumir. Però sobretot el més impactant és veure que això el 29 d'octubre assolava vides, assolava somnits i assolava històries totalment.
1: José Francisco, has mencionat fa uns segonets les deficiències del sistema. Per entendre-ho, en este cas, quin paper poden jugar les administracions locals en la detecció precoç i en la prevenció del suïcidi?
0: Bueno, les administracions locals, com he dit, ja fem moltíssimes... assumim competències impròpies moltíssimes, tots els ajuntaments, no? Sí. I es parla molt de les financiacions autonòmiques, però mai parlem de les financiacions municipals, no? Locals. També n'hi hauria que reforçar aquestes financiacions locals per el mero fet de que dins de totes aquestes programes que portem endavant, la part psicològica és una de tantes com altres que portem, no? I que treballem. Però demanem no només això, sinó demanem també que a nivell sanitat es reforce el que són els centres de salut en la part psicològica. Un nombre major de professionals en els centres de salut per atendre a les poblacions. En aquests moments, sobretot, que en la zona d'Ana és una zona prou afectada, no? Després de lo que hem viscut. No fa molt varen viure la Covid, ja han viscut la Dana, i n'hi ha que veure que la gent jove, no ho entenem els majors, els joves més difícilment poden entendre el que en menys de 5 anys, han viscut dos catàstrofes totalment, una sanitària i la del 29 d'octubre. És molt difícil d'assimilar això. Mm. És molt difícil d'assimilar. Per a un xiquet, això és molt complex el que puguen assimilar i viure, no?, en el que han tingut que viure. Mm. És que fa apenes 4 anys estaven tancats en casa. I ta casa la tenies com que era el puesto segur. Havien venut que era el puesto segur per a no infectar-te de la Covid. I després vivim la Dana i ta casa és un lloc insegur que pot ser arrossegat per l'aula. Són un poc contradictòries, no?, els dos missatges. Però és la realitat del que han viscut en les zones afectades d'Anna. D'ahí que fa falta, no?, aquest reforç de la part psicològica en tots els estaments. Dir, per exemple, el que s'està fent moltíssim de treball en la zona d'Anna per convenis que n'hi han signats i subvencions que han eixit, com per exemple Save the Children està fent un gran treball, Psicòlogos sin Fronteres, és que n'hi ha moltíssimes entitats fent un treball increïble en el que és el treball no de la psicologia i de la joventut, però queda molt per fer, queda molt per treballar, no? I sobretot per donar aquestes ferramentes, guixos mitjos, a les persones per a poder abordar, no?, el dia a dia del que ens toca viure.
1: Totalment. De fet, a dia d'avui, ho esteu comentant a les jornades, parlar del suïcidi, de la salut mental, continua sent un tema difícil per a molta gent. Tu creus que iniciatives com esta ajuden també a trencar com aquests tabús i a demanar ajuda